0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Un dia más, información y música.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella, Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Un día más en Fitwi Radio.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Un día más, información y música.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella, Fira Nocturna de la Petaca, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.

Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella, Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa. La plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista. Però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis. Dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Radio.com

0: Vini Ali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vini Ali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio, Fitwi Radio.
2: La mejor combinación
1: de éxitos dance pop.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.

0: Un año más, Can Picafort apuesta por el arte como herramienta de transformación a través del Saladina Art Fest. El festival comenta y fomenta la cultura, la identidad local, modificando las fachadas de grandes dimensiones en obras de arte público. Esta iniciativa supone un valor añadido para el pueblo, confiriendo un nuevo carácter y reforzando los vínculos entre los entornos y sus residentes. Victoria Pellecer nos amplía los detalles.
1: Sí, efectivament, ens trobem a Can Picafort, concretament a l'Avinguda del Centre, per xerrar del Saladina Fest, un festival propi d'aquest nucli. Perquè ens expliqui tots els detalls, ja ens acompanya Aina Rodríguez, regidora de Turisme d'aquest nucli. Molt bones tardes.
2: Hola, molt bones tardes.
1: Bueno, Aina, aquest festival ja té molta trajectòria, són molt d'anys i és un dels principals atractius.
2: Sí, bueno, aquesta setmana és la setmana de Saladina. Aquest any fa 9 anys, varen començar en el 2016, pioner en Joan Aguiló, artista aquí nostre, del municipi. I, bueno, és una setmana ja on tenim 4 artistes que venen a fer murals a diferents façanes que tenim aquí, en Can Picafort. I, bueno, és un altre atractiu. Un atractiu més de l'atractiu de sol i playa, doncs, poden donar aquest atractiu també cultural.
1: És un atractiu cultural, deies, a més ara que comença la temporada estrictament turística, són molt de visitants que venen de fora i imagina que més d'un quan passeja per aquest carrer se n'adona de la bellesa d'aquest gran art públic que creau any rere any.
2: Sí, la veritat que, bueno, te'n dones compte quan estàs més a fora d'aquí de Can Picafort, que hi ha molta gent i jo m'he trobat bastanta gent de fora que sap d'aquest art que nosaltres tenim dins el municipi. I, bueno, té bastant de ressò, tant a nivell nacional com internacional.
1: I també té aquest ressò perquè cada any convidau a 4 artistes que no tots són espanyols, sinó també que venen de fora.
2: Sí, són artistes que hi ha artistes nacionals i artistes internacionals i són artistes bastant reconeguts dins el que és l'art muralista.
1: Si te pareix, ja saludem en Joan Aguiló, que és l'organitzador. Gràcies, Aina.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Joan, molt bones tardes.
3: Hola, bones tardes.
1: Xerràvem amb Aina, que són 4 artistes. Enguany, en aquesta edició, són 2 de fora, de Lituània i de Canadà. Fins a tard estàvem davant de mural d'en Jaro, si no m'equivoc. Si mos pot contar un poc d'aquests artistes, de on venen, quin és el contexte que les rodeja?
3: Val, sí, són 4 artistes que venen cada any. Normalment n'hi ha qualcun de local, un de nacional i com a mínim un o dos d'internacionals. En aquest cas han vengut Marta La Penya, que és una artista fincada a Madrid, que fa pintura bastant tradicional amb el tema de que fa pintures de bodegons. Però va que es fa bodegons que els ha duit cap a l'art contemporani i els fa de gran format i normalment d'una sola gamma de colors, per lo que pot fer que contrasti moltíssim en l'entorn i suïssa també cap allà. Després hi ha Anna Langlé, que el que fa és més proper a la il·lustració i en el grafiti, i en aquest cas pinta a l'Escola Nova de Can Picafort i s'ha basat en el nom de l'escola, en Bat, per fer la seva il·lustració i que els nens també puguin participar amb ella. Després també tenim en Ernest Akarevic, que és un lituà fincat a Malàsia, i aquell és més proper a l'art urbà. Sempre fa intervencions de petit format, normalment a façanes que estan una mica més desgastades o que no li han prestat tanta atenció. I finalment tenim en Jaros, que és el muralista que tenim aquí darrere, que ell ve de Canadà i fa una pintura, diguem, figurativa, un poc més estil impressionista, on és més important com a l'efecte que te dona que no tant la tècnica hiperrealista que està pintant.
1: Deien que ets organitzador, em consta que dus des de que se va iniciar aquesta iniciativa. Com ha anat evolucionant?
3: Bé, aquest festival va néixer per el poble, per els residents, perquè se sentissin orgullosos del seu entorn i aprofitant que Can Picafort té moltes façanes que són d'un gran impacte visual, aprofitar aquestes façanes per canviar l'entorn cap a positiu. I bé, me consta que la gent està contenta amb això, que fins i tot quan venen convidats diuen «Ah, doncs mira, aprofitarem i te mostrarem els murals que hi ha». I així tot també fem sempre una festa d'obertura, on fem una festa que és per la gent local. Fem activitats infantils Després concerts infantils també, i després ja cap a més vespre passant activitats i concerts ja per obertes per a tothom.
1: M'acosta que el dia de la cloenda, a més de les façanes que ja estaran pintades amb aquests murals, també hi ha activitats com ho deies per a tots els públics.
3: Sí, també fèiem el darrer dia, a moda de visita turística o visita guiada, empleem el tren turístic per veure tots els murals o gran part dels murals, i aprofit per contar les coses que hi ha darrere el mural, com se van fer, quines anècdotes hi ha, un poc el salseo del muralisme.
1: Imagino que la gent, especialment la visitant, és molt curiosa, no? Quan veu aquest mural.
3: Sí, aquí a Mallorca, tot i que sabem que existeix el muralisme i que tenim muralistes a Mallorca molt, molt bons, encara no estem molt ficats dins aquest món, i el que no m'ho he donat en compte és pues, que aquí a Can Picafort la gent que hi ha de primer nivell internacional, te diria que quasi tots els que han pintat estan dins els 50 millors del món, com a mínim, vaig al meu criteri, i, però sí que la gent que ve de fora ja moltes vegades que se sorprèn de trobar en aquests artistes a Can Picafort, i tot d'una van a cercar el mapa, van a cercar més on estan els altres i aprofiten per fer la ruta.
1: Pues, Joan Aguiló, organitzador del Saladina Fest, enhorabona i gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Pues ya saben, si quieren disfrutar de estos murales, solo tienen que venir aquí a Can Picafort, porque en sus calles podrán encontrar una gran variedad de artistas, tanto nacionales como internacionales, que han hecho grandes obras en estas fachadas de grandes dimensiones.
0: Gracias, Victoria Pellicer, desde Can Picafort. Vamos con otros temas en cultura. La Universitat de les Illes Balears acoge la segunda edición de Catacrac, una jornada dedicada al estudio del cómic, organizada junto al clúster de cómic y Nous Media de Mallorca. El encuentro busca consolidarse como un espacio de referencia para analizar el cómic no solo como entretenimiento, sino también como herramienta educativa o divulgativa. La jornada reúne autores, docentes, investigadores y profesionales del sector en un contexto en el que Baleares se ha consolidado como uno de los territorios destacados en la producción de cómic, con premios nacionales, editoriales y una asociación profesional propia.
4: Es una jornada dedicada a l'estudi del cómic. Per tant, no és una jornada en què se dediqui, per exemple, en els fans del còmic, sinó més aviat en la gent que estudia el còmic o en el llenguatge del còmic des de diferent punt de vista, des de la diferent utilització del llenguatge del còmic, per la divulgació, per la ciència, per la filosofia, per exemple. Hi ha diferents ponents que porten cadascun des de diferent punt de vista com s'utilitza, per exemple, el llenguatge del còmic.
5: El còmic és una eina narrativa molt complexa, al mateix temps molt accessible per tot tipus de gent. Però divulgació científica, que de vegades pot ser complexa i complicada i difícil, a través del còmic pot trobar una via d'arribar i d'explicar a gent no molt especialitzada.
6: El cómic es un lenguaje muy visual y eso también ayuda a que entre por los ojos. La gracia que tiene además es que está contando una historia. Entonces, ese utilizar las historias nos permite tener emociones y recordar mejor los conceptos de los que se está hablando. Esas emociones, en este caso, las conseguimos haciendo que los lectores se identifiquen con la protagonista de la historia. Además de utilizar metáforas visuales que hacen que conceptos que pueden ser más complejos sean más fáciles de entender, porque también utilizamos el lenguaje cotidiano, evitamos tecnicismos y esto al final lo hace más fácil.
0: La localidad de Viniali celebra este fin de semana una nueva edición de su tradicional fira, una esperada cita que coincide con la llegada del calor y que está pensada especialmente para compartir la mañana en familia. Son muchas las actividades que ofrece esta cita, como talleres infantiles y música en directo.
7: Fa de 8 anys va començar aquesta fira. Juntament, que la va iniciar en Miquel Fiol, que era l'anterior batlle, juntament amb en Pep Bestar, que era de l'associació de caçadors, i varen voler començar a fomentar el que és la fer la fira de jocs populars i tradicionals mallorquins que feien concurs de baldufes, de cèrcols, botar la corda, l'elàstic. Però sabem que tot en el final va evolucionant, sempre sí que comptam amb l'estant i la mostra de les baldufes d'en Pep Bestart, però ha anat evolucionant. Tenim artesania, tenim bastanta gastronomia, perquè en el final també és un moment de retrobar-nos tots els vinyalers i vinyaleres en els carrers dels pobles, les places, i el que sempre dic, jo a la fira el que més m'agrada és que és aquest moment de retrobar-nos, ja que ja saben que Vinyal és un poblet petitet. Moltes gràcies, vos esperam dia 6 i dia 7 de juny aquí a Vinyal i a la nostra fira, i esteu tots convidats.